0: hospitalario, mientras los Mossos esperan los resultados de la autopsia, que deberá determinar las causas de la muerte y aclarar por qué el cuerpo permaneció en la vivienda durante cerca de 2 años.
1: 11:03, 10:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: TCS Comunidad Valenciana.
3: ¿Qué tal están? Bon dia. L'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, demanarà personar-se en 3 procediments judicials que hi ha oberts contra persones que li van amenaçar de mort després de la dana amb l'objectiu d'impulsar les diligències. Ho ha confirmat EFE, segons fonts jurídiques, després de les províncies hagi avançat la intenció de Mazón de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a... Disculpen, reprenem la informació que els estàvem contant. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, demanarà personar-se en 3 procediments judicials que hi ha oberts contra persones que el van amenaçar de mort després de la dana amb l'objectiu d'impulsar les diligències. Ho han confirmat EFE, segons fonts jurídiques, després de que les províncies hagi avançat la intenció de Mazón de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a ser part en les causes per intimidacions que van rebre en xarxes socials. I UGT Serveis Públics del País Valencià ha concedit a Nevenka Fernández el Premi Avançant en Igualtat, un guardó en el qual el sindicat reconeix públicament a persones o entitats que han promogut, defensat o impulsat iniciatives per aconseguir la igualtat real i efectiva de dones i homes. Nevenka Fernández es va convertir fa 25 anys en la primera dona en aconseguir una condemna per assetjament sexual en un càrrec polític per l'entonces alcalde de Pontevedra, on era regidora, Ismael Álvarez. I en llena de successos, la Policia Nacional investiga un nou incendi en l'habitatge del barri de l'Alquerieta, on va haver un tiroteig el passat diumenge i on va morir una persona.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Hay gente que te pone al día en un momento. Te cruzas con tu vecino, te subes a un taxi o vas a la peluquería y en solo unos minutos sabes qué ha pasado con el gobierno, por qué ha subido la gasolina y qué debería hacer el seleccionador. Y si además buscas el análisis de la actualidad, toda la información y el humor, escucha Julia en la Onda con Julia Otero. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Estás escuchando Más de uno

0: volvemos mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Bueno, a las 6 vuelven los que más madrugan, que son el ingeniero Montes y los que llevan con él. O sea, Rafa Latorre, todo el equipo, Darreta, en fin, el equipo del tramo informativo con Mamen Rodríguez Sastre. Y luego ya pues nos vamos incorporando los demás. Ahora comienza la programación local esta mañana. Adiós.
1: Bona vesprada, treballadors de l'Alcoyana d'Alacant han convocat avui una vaga davant les deficiències que, segons el comitè d'empresa, hi ha en els autobusos interurbans davant el que reclamen millores. Fonts de la concessionària Vectalia, consultades per Europa Press, han indicat que els serveis mínims s'estan prestant amb normalitat i sense incidents. Des de sindicats acusen a l'adjudicatària d'incomplir acords ja aconseguits amb la plantilla i per això demanen a la Generalitat Valenciana que fiscalitzi a la companyia per com està prestant el servei. Seguim en clau sindical. Comissions Obreres denuncia la fugida de professionals per la dolenta gestió, diuen, de la salut mental en el Departament de Salut de Manises. Segons el sindicat, en l'últim any han abandonat este departament dos psiquiatres, una psicòloga clínica i un infermer especialista en salut mental. Els contem avui també que el president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Manuel Baeza, presideix ara a les 12:30 a la Ciutat de la Justícia de València l'acte d'obertura de l'any judicial en els jutjats i els tribunals de la nostra comunitat i que UNICEF presenta esta vesprada en CaixaForum l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a la Comunitat Valenciana. Segons aquest estudi, més de la meitat dels xiquets entre de 5è i 6è de primària disposen en el nostre territori de telèfon mòbil, dispositiu que tenen per primera vegada als 10,6 anys de mitjana.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Seis niñas y seis niños aprueban, pero obtiene ya una cuarta parte de votos a favor, tal, tal. Y entonces la sería, fíjate, así, rechazar la última vez la Corte Mixta. La Corte Mixta aún le quedaba por última bala, defendida por Sergio Chillarón, y Steam de Chinte Levante textualmente. Uh-huh. Proponía que se eligiera siete niñas y seis niños, es decir, que la fallera mayor seguirá siendo niña, pero con seis y seis en la Corte. El miembro de Compromís en el Consejo Rector habló con el lenguaje más conciliador, más que del gesto fallero, que des abrir la participación y en cambio sencillo, que lo aplicamos en los casales, con los presidentes infantiles. Preguntémonos si es que los niños no merecen igual que las niñas vivir la fiesta a lo más alto, si no se merece vivir una cría desde las Torres de Serrano y vivir una más que tras del balcón del Ayuntamiento, etc, etc, etc. 22-74 que no. Así no queda. Yo también me mereis moltes coses, és que jo, què vols que te diga, no vaig entrar ja, és que no vaig entrar, perquè no, estos temes, el que passa que te cau cada bocina que te tiren d'esquena. Muy bien, me pareix tot, el Congrés Fer està per això, heu decidit que no, mel, ja està, és que al final de la història, xico, jo tinc la meva opinió, crec que tots els que me coneixen sap de sobra, però bueno, ma mare és mare de dos xics, la meva falla moltes vegades han dit, és que, i els xics en la presentació la falla perquè no? Per què no podem pujar per el passió? Pues perquè sempre pujar les xiques a soles, jo que sé, en cada falla su Mònica, i no passa res, però bueno, al final de la història, bueno, ja està. El Congrés Fer està per això, amb un València. Ahí estan els congressistes treballant. Quan acaben, el passen a l'Ajuntament, el borrador i l'Ajuntament decidís que allà definitivament, entonces ja sabrem i llegirem tot, i se la prendrem de memòria. El reglamento fallero, que no se sap pràcticament ningú fallero en València, dels 150.000 que n'hi ha, pràcticament ningú, dice en el artículo mal encague, pero bueno, la falla de Farai Pérez y Vicrao Maximina Tous, que son molt amics de nosotros, están ahí. La cuarta edición del Maxi Solidaria, una festa inclusiva, el 26 de setembre. Animació infantil, esmorzar solidari 10 i mitja, la Maxi Tómbola a les 11, ball de toix de la Machunxa a les 11 i quart, fotocol d'actuació d'epilèpsia a les 12, voluntaris de l'associació Cookie a les 12 i mitja, actuació al sot dels timbals a la 1 i dinar solidari a les 12 i mitja. La veritat és que se peguen un curro també els amics de Bilbao, fa molta solidaritat, i home, aprofitant el mig any, perquè el mig any pues, també és una cosa que està xula, no? Que és solidària i que me pareix superbonica, i ja està. I ara vas donant-te compte ja que poquet a poquet van a elegir a l'acord el dissabte, i entonces la gent ja es comença a programar a partir de, no? La falla plaça la Sequiota al Palmar, parlem de falles, història que fan festa, diumenge 4 d'octubre a les 9 i mitja al matí. Van a parlar pues, falleres, machos, cordonó, gent de la premsa, indumentaristes, etc, etc, però unes charles. Al final, ja que fas una xorna cultural, pues, però almenys que també te lluisca, no? Però hi ha coses que la gent pugui dependre algo. València recupera el Festival Internacional Xuan de l'Antàrem, sí, foren els primers sendiros, però bueno. De pirotècnia en la vespre del 9 d'octubre. Pirotècnia Sant Pio d'Itàlia i Cavaller FX. Protagonitzaran el regreso del festival el 8 d'octubre en el pont de Montolivet. Responde al compromiso del concejal de Falla Santiago Ballester en reforzar la presencia de la pirotecnia dentro del calendario festivo. A mí lo más importante es que se recupere algo que tantas veces se han dicho, ¿no? Que era una pena. Yo es que bailaba de nano en Montpare ahí a disfrutar del festival y tal, y era súper bonito. Cuando se disparaba, tampoco fue tan chance. Fue muy chance que no se fea, pero fue tan chance que se dispara, no fue muy chance que se disparaban a la meda entre el pont de Leflor y el pont de Calatrava, que digo, de exposición que es consigo realmente. Però bueno, si poquet a poquet podem anar recuperant això, també
1: sí,
0: està xulo,
1: no? Sí, una coseta que se recupera, està guai.
0: Ara, i després del 9 d'octubre, 8 d'octubre això, 9 d'octubre hi ha mascleta, al dia siguem pues, la prevenció cívica, bla, bla, bla, tota la història, l'entrada de moros i cristians, etc, etc. El 11, el 12, se presentarà el simposi de pirotècnia, el 13 se elegirà la fallera major de València, el 14 se proclamarà la fallera major de València i ese mateix dia el festival de pirotècnia, el simposi estarà en marxa, hi haurà ja castells, pito, flauta, ja n'hi haurà de tot en València. 13 és dimarts, 14, 15, el 16 que és divendres se presentarà la festa per a tots, el 17 la festa per a tots, el 18 la festa per a tots, tot això en el simposi en marxa, en les falleres majors estrenant càrrec. Va, mes d'octubre, me pareix, va ser el mes d'octubre més faller de la història, eh? Però bueno, la tenista Bernabé Zapata i Manupar Logistics Spain ganen la sexta edició de los premios Safranet de la falla JJ Domineport. Premi Safranet, pues ja està, JJ Domineport, que dona també els seus premis. Mogollo de gent donant premis. Me sabe mogollo de mal, perquè hi va donar el premi Ferroviària d'Honor, el Ferroviari d'Honor, que me pareix un premiàs, i no puc estar. No he pogut arreplegar, m'acaben de quedar per telèfon i demani disculpes,
1: és que perdona llàstima, que te molestem
0: bo, és que damunt, jo, si no és que no me molesteu, feren el Saló Mosaicos de l'estació del Nord i fon el divendres a les 8, a les 7 estem en el barco ja,
1: clar, claro, esteu
0: se mos amuntona un poc la faena i més a mal.

0: No, perquè estan dient, home, què podem fer, com podem, és que sé que va molt liat i no volem molestar-te i tal. I el que feu m'acople, o sea, jo què sé, un sopar en el casal o vaig un dia per al casal i me'l tireu per la finestra. Exacte. Que me sa mal, de veritat. Perquè fica no té el canino del món, donant-te el premi i tal, i tu dius, ostres, que te sa mal.
1: La gent
0: de... Però bueno, que sí, que en tot el canino del món la repleguem. Després, Sant Antoni, que s'han donat... Quin premi s'han donat? Esto de la Generalitat...
1: M'has assustat i dic Sant Antoni, ja, sí. No pot ser.
2: Jo dic que el tardor després Sant Antoni.
0: Sí, els premis es toquen el 9 d'octubre.
1: Les distincions?
0: Sí, prenen la tuna, a Sant Antoni, sí, sí.
1: Molt bé, ja molt bé.
0: El premi molt xulo, estan molt contents.
1: Però de la Generalitat o de l'Ajuntament?
0: L'Ajuntament, ja la volen també, vale. Que Sant Antoni va de la calle Segundo sea fiesta d'interès turístic nacional. Pues tira-li, és tot el que sí que s'anima, l'eix i tot, això sempre és bonico. Veus, València se celebra el 9 d'octubre, la Real Senyera li espassa de Jaume I com a protagonista en el 750 aniversari de la mort del Conqueridor.
1: Ja fa és 7... que enguany és xifra redona, 750.
0: 750. Veus, moros i cristians obrin la programació, la senyera, el castell, els focs artificials... Bueno, és un fin de setmana.
1: Sí, que estan avançant ja la programació, no?, del 9 d'octubre.
0: És que ja tirava de menys tindre tant de papelorio damunt de la taula.
1: Sí, sí, no, i damunt avui tenies tot el temps del món per anar contant cosetes.
0: Després, els amics de Russafa, que fan el 9 d'octubre a Russafa, que ja és una representació típica, habitual i tal, doncs és el 26 de setembre a les 8 en l'Estany de la Panderola.
1: Això és este diumenge.
0: Saps el que és l'Estany? Sí, saps el que és l'Estany de la Panderola? Això és el...
1: On és?
0: El parc central, el que n'hi ha on està la Pantera Rosa.
1: Sí.
0: Tot aquest parc que feren nou, ahir dins està l'Estany de la Panderola.
1: Vale, vale.
0: I està superxulo, és un parc, si no ho ha anat encara,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo he anat, però no ubicava bé lo de l'Estany.
0: Està molt xulo, té coses antigues, aquestes naves que pareixen no sé lo que eren antigament i tal, i se fa post-teatre, i estos com són de... Això és de Russafa, crec, pues ho fan allí. L'apertura serà a les 7, a les 8 es començarà el... és tot això. És que tinc que fer per-se amontonar, no? Però bueno, da igual, si és que tot el que n'hi ha... I bueno, i ritus, que ja has començat ritus en la gala d'elecció i tal, ahir parlarem en Esbor i mira, ahir de ple que vaig al decorat per començar a muntar. Bueno, el Rochana, per el que veig, té unes normes, no? Perquè això és com muntar un espectacle de Bon Jovi actuar allí, demà, que podria actuar, que actua molta gent important. Entonces, claro, las RPLSIS, los riesgos laborales, no sé cuánto, la gent que tiene que entrar, tiene que acreditarse, tiene que tal, el casco, no sé qué, el Rochenante, es unas medidas de seguridad pues maravillosas y tal. Entonces, claro, ahir es comencen ja per la vesprà, avui ja han estat tot el dia muntant el decorat i demés, demà s'ensallarà, supongo que les candidates, fallera, bueno, les candidates s'han ensallat en la fonteta, perquè al final elles sabent un poquet el que és el parquet, ja més o menys seguien, no? Fallera major de València, Marta, Carmen, els dos fallera major, l'acord sí que tenen que ensallar en el Roig Arena, a veure, ensallar el discurs, perquè clar, veure, no el mateix ensallar així que ensallar en... Encara que estigui a 8, sobre la sensació de l'amplitud i tal, perquè vegin un poquet i tal, però bueno, pues demà són els ensatxos i el dissabte a partir de les 5 s'obrin les portes i ja està. I a partir de les...
1: I a partir d'ahir ja tindrem 13 i 13 més.
0: El timing, el que dia Santi Ballester, el timing és que jo a les 10 tenen la intenció d'haver acabat. A les 10 de nit no n'hi ha descans, comença a les 7 en punt en teoria. El descans s'ha aprofitat perquè els mitjans de comunicació puguen entrevistar pues, a les falleres majors, a les autoritats, etc.
1: I a l'acabar també entrevisteu a les candidates elegides, no?
0: No, les candidates elegides dimarts i dimecres.
1: Ah, dimarts i dimecres.
0: Si tu vas pegar un...
1: Sí, no, en aquest moment...
0: Una cosa rapideta te deixen. El que passa és que jo no he val de res, sincerament. Perquè crec que el xoc és tan bèstia...
1: Com perquè li pregunten
0: alguna cosa. Quan tu et preguntes què és...
2: Si estaran plorant tot el rato.
0: Una fallera major de València, un dels moments, o tu moment més tard, quan l'alcaldessa te llama. És obvio, no?
1: Però
0: a l'escorx, el moment més brut que hi més salvatge que hi ha és escoltar el torn de Roig Arena, claro.
1: Mínim cort, i després ja pot ser la falla major, però...
0: I clar, estàs allí... És que en la foto, claro, les fotos no estàs, per molt espectacular, no estàs, perquè estàs buscant la teva gent, la teva família, la teva falla, tal, no estàs, i ese dia no estàs ni en ese moment i tal, però bueno, sí que...
1: Quin nervis, m'estic ficant jo nerviosa.
0: Com estàs? Pues muy feliz, a quien se lo dedica, a tu falla, tot el que les preguntes, però en ese moment és... Després, el
1: tu sí que fas
0: dimecres...
1: les entrevistes en xunta.
0: Sí, bueno, quasi tot.
1: Fas un format cada any i inventes una cosa nova, eh?
0: Sí, l'hem passat.
1: Bueno, a les feien repetir, elles.
0: No, això, sempre han sigut elles entre
1: elles. Ah, sempre?
0: És el format més meravellós, que quan treballes tira gent.
1: Pensava que antes les feies tu.
0: A tu no t'agrada treballar? Dic, no poc, estic al costat d'elles igual, controlant que tot és que bé, que el senyor és que bé, me pareix molt original. Lo que fico l'hem passat, que vaig a repetir-ho, és que una nana, una major.
1: Ah, vale.
0: I una major, una nana. I entonces és molt divertit la reacció de la nana, perquè som molt autèntica. Tu què? ¿Qué cantante te gustaría que viniera a visitar el balcón de Entente Fulanito? Ah, sí, ¿por qué? Tal.
1: Sí, ¿no? Pues tenéis
0: esa inocencia
1: también
0: de Les Nanes, que siempre es maravillosa. Y, y ya está, ahora van esquinieles, pero ahí, toda la historia.
1: Ya, bueno, pues a la anem charrando de todo eso, poco a poco, que además divendres, y bueno, faré misa previa ya al día grande de la elección de la cordonería de Fallera Major, de l'Estrecha i Tretxa, y Xina, que bueno, demà xerrem, gràcies. Després, més en Comunitat Valenciana en la Onda, Andrea, a les 2:30, ara es queden amb esports, amb informatius, que tinguem una vesprada. Adéu.

La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats.

0: llibertat per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Alzira es brinda en el soterrament de l'home mort en un tiroteig entre dos clans enfrontats. Bona vesprada. Molta atenció al barri de l'Alquerieta d'Alzira, on la Policia Nacional investiga un nou incident, un incendi d'una vivenda, el tercer en esta zona després del tiroteig que va acabar amb la vida d'Enrique Moreno. Pendents també de l'incendi del soterrani del Mercat Central de València, que ha obligat al seu desallotjament. Estes i altres notícies es les contem i ampliem fins a les 12 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Este migdia ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, l'home de 56 anys que va morir tirotejat diumenge passat al barri de l'Alquerieta després d'un enfrontament entre dos clans. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia, mentre un nou incendi provocat en una vivenda dels detinguts per el tiroteig aviva l'atenció al barri alzireny. Informa des d'Onda Cero la Ribera, Virginia Delgado.
3: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem quatre atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cabe recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
2: I els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat este matí en el soterrani del Mercat Central de València. Un total de 6 unitats de bombers estan treballant en l'extinció segons fonts de l'Ajuntament que han confirmat que el pla d'evacuació ha funcionat i que en més de 5 minuts s'ha pogut desallotjar el recinte. Escoltem a l'alcaldessa de València, Maria José Català.
4: Es en el sótano, es en la part del parquing de del Mercat Central i me apunten com a una possibilitat, encara pendent de confirmació perquè estem treballant en l'extinció, pues un possible quadre elèctric, algun quadre elèctric que ha pogut botar i que ha generat aquest incendi.
2: I continua la cerca d'una dona d'edat avançada desapareguda des del dimecres a Andilla, a la província de València, en la zona de la partida Corral de Rullo, on va ser vista per última vegada Ramon Pérez.
5: Al dispositiu estan participant brigades forestals, efectius del Consorci Provincial de Bombers, Guàrdia Civil, drons i una unitat canina. A més, avui dijous s'ha reforçat l'operatiu amb un helicòpter del grup especial de rescat en altura i dos agents mediambientals de la Generalitat. Els equips treballen per terra i per aire per a localitzar a esta veïna d'una pedania de la localitat.
2: I la Guàrdia Civil també investiga una possible agressió racista com és el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna a València durant les festes després d'haver-se publicat un vídeo d'esta que s'ha fet viral, Núria Moreno.
6: Segons fonts de la Guàrdia Civil, estan tractant d'identificar els implicats que apareixen en les imatges per a la seva posterior detenció. L'Ajuntament ha emès un comunicat en el qual manifesta la seva condemna dels fets i incideix en que Tavernes és un poble de convivència, respecte i diversitat i ha mostrat la seva voluntat de continuar col·laborant amb les forces de seguretat.
7: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
2: L'alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha declarat avui en el jutjat que investiga la gestió de la dana que l'Ajuntament va informar al 1-2 d'emergències al migdia, a la 1:50, que el barranc del Posalet començava a inundar-se i que abans de les 6:20 de la vesprada van avisar que el pollo s'anava a desbordar.
6: Segons fonts presents en la declaració, l'alcalde ha relatat que el matí del 28 d'octubre, un dia abans de la dana, davant l'avís de l'arribada del temporal, van convocar el Secopal i que es van autogestionar des de l'Ajuntament per a prendre decisions perquè no van rebre cap instrucció.
2: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a demanar personar-se en els tres procediments judicials que té oberts contra persones que l'amenaçaren de mort després de la riuada.
5: Ho han confirmat a l'agència EFE fonts jurídiques després que les províncies hagin avançat la intenció de l'expresident de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a ser part a les causes per intimidacions que va rebre a les xarxes socials. Dels tres procediments oberts per este motiu, en un ja s'ha dictat l'auto d'obertura de juí oral, mentre que els altres dos estan al jutjat d'instrucció número 4 de València i la defensa de Mazón considera que la instrucció està aturada, per la qual cosa vol personar-se per impulsar les diligències.
2: I parlant de la Dana, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reforçaran la seva col·laboració per a millorar la prevenció davant inundacions i garantir que els municipis disposen de més informació i eines enfront d'episodis de pluges intenses.
5: La presidenta de la Federació, Paqui Bartual, trasllada la preocupació d'alcaldes i alcaldes per l'estat de rius, barrancs i llits, especialment a les localitats afectades per la Dana. I per la seva banda, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, diu que impulsaran unes jornades informatives i una major coordinació per a millorar la seguretat. Sentim els dos.
8: Hemos hablado de los sistemas de alerta. Queremos ese informe en el que nos garantice que funcionan correctamente en todos los sitios donde están ubicados, por si en un futuro viniesen inundaciones, podamos tener una anticipación a aquello que nos puede venir.
9: Ofrecer a los ayuntamientos herramientas prácticas para que ayuden a la gestión de episodios, de lluvias, todo con intención de mejorar la gestión del riesgo de inundación.
2: Precisament l'Associació Valenciana d'Agricultors també ha reclamat que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària a l'hora de minimitzar l'impacte d'inundacions com ara la Dana. Per això han presentat al·legacions al projecte del Reial Decret que prepara el govern.
6: Diuen des de Basatge que hi ha evidència científica i experiències que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara la presa de Forata, per exemple, en la regulació, laminació i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'Aigües i Expropiacions de Basatge.
10: La ejecución de las obras hidráulicas debía ser los cimientos de esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
2: Canviem ara d'assumpte. El president de Cambra València, José Vicente Morat, assegura que no existeixen evidències que puga produir-se un desproveïment del carburant a Espanya com està ocorregent amb el dièsel a França. Sí que reconeix que els preus de l'energia mantindran alta la inflació en els pròxims mesos. Declaracions de Morata este matí en la presentació del programa del Congrés Eurochambres 2026 que se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre a València.
6: Morata apunta que l'encariment està implicant majors costos a les empreses, més en les quals el transport té un ús intensiu, i espera que a mitjà termini es puga tornar a la situació anterior.
11: Aunque aquí no tenemos los problemas de energía que tienen otros países, sí que los precios de la energía sube, porque va inicializado en muchos de ellos al gas, y esto es uno de los precios que va a seguir subiendo. Nosotros en estos momentos no tenemos ninguna evidencia de que va a haber un desabastecimiento a corto plazo aquí.
2: I avui ha quedat inaugurat el nou any judicial a la comunitat. Ha sigut amb un acte institucional a la Ciutat de Justícia de València, encapçalat pel president del Tribunal Superior de Justícia valencià, Manuel Baeza.
5: Al seu discurs, Baeza ha reivindicat la independència judicial i ha demanat respecte per a la magistratura i que, en cas d'haver-hi, les crítiques cap a ella eviten ser desmesurades o descontextualitzades. També ha posat en valor el treball de la Fiscalia, de la qual Manuel Baeza ha destacat igualment la seva independència respecte dels altres poders de l'Estat.
2: I les línies 3, 5 i 9 de Metro València circulen des de primera hora del matí amb alguns minuts de retard. Així ho asseguren des de Ferrocarrils de la Generalitat, encara que molts usuaris parlen en xarxes socials de retards d'uns 20 minuts en aquestes tres línies de metro. Els contem també que UNICEF presenta esta vesprada en CaixaForum l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a la Comunitat Valenciana. Segons este estudi, més de la meitat de xiquets i xiquetes de 5 i 6 de primària disposen el nostre territori d'un telèfon mòbil, dispositiu que tenen per primera vegada als 10,6 anys de mitjana. El 6,4% dels xics i xiques de la nostra regió podria haver desenvolupat ja un ús problemàtic de les xarxes socials, aspectes que es van analitzar esta vesprada. En quant a l'oratge, la comunitat tindrem esta vesprada cel poc nuvolós, temperatures màximes que pugen especialment a l'interior de València i vent que serà fluix. Arribem a les 2, adeu.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
13: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pensábamos que el episodio del gas pimienta, la política circense, la escena hilarante y metafórica del Congreso contaminado, era insuperable. Pero no. Ha llegado hoy el ministro Ángel Víctor Torres para doblar la apuesta.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:30, arrenquem un programa per a parlar de coses que passen a la terreta. I algo que passarà d'ací molt poc serà, bé, tancant la temporada de festivals ja, el Love to Rock, que serà els primers dies de l'octubre. De seguida els donem tots els detalls perquè serà la Marina de València i tindrà tot el cartell d'artistes ja a punt per a fer-nos gaudir. Parlarem també d'altres assumptes, però ho fem de seguida. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem primer amb tu amb els principals temes d'actualitat per a aquells oients que s'incorporen ara a la ràdio.
2: I això, els temes d'actualitat passen per la crònica de successos. Este migdia ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, un home de 56 anys que, recordem, va morir tirotejat diumenge passat al barri de l'Alquerieta després d'un enfrontament entre dos clans. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia, mentre un nou incendi provocat en una vivenda dels detinguts per el tiroteig ha avivat l'atenció a este barri alcireny. Les flames han destruït en esta ocasió pues un habitatge deshabitat al carrer de la Sagrada Família. És propietat d'un dels germans detinguts per el crim. Recordem que quatre d'ells han ingressat ja a la presó provisional. Recordar també que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància a este barri, al barri de l'Alquerieta, que es va a mantenir durant i es mantindrà durant les pròximes setmanes. I estem també pendents de l'incendi que s'ha declarat este matí. Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi declarat concretament en el soterrani del Mercat Central de València. Un total de 6 unitats estan treballant en la seva extinció. Han confirmat fonts de l'Ajuntament que el pla d'evacuació ha funcionat i en menys de 5 minuts s'ha pogut desallotjar el recinte. I en Andilla, en esta població de la província de València, continua la cerca d'una dona d'avançada edat que està desapareguda des de dimecres en la zona de la partida del Coral de Rullo. Mitjans aeris i terrestres treballen per a intentar localitzar-la junt a un helicòpter del grup especial de rescat en altura, d'Esgera, i també de la ONG IAE, que recordem tenen a gossos especialitzats en la recerca de persones desaparegudes. A més, contar-te ja te dia que tenim una àmplia crònica de successos. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista com és el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna durant les festes, després d'haver-se publicat un vídeo d'esta que s'ha fet viral. Segons fonts de la Guàrdia Civil, estan tractant d'identificar els implicats que apareixen en les imatges per la seva posterior detenció. Parlarem també un dia més de la dona, perquè l'alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha declarat avui davant la jutgessa de Catarroja que l'Ajuntament va informar a l'1-2 al migdia, a la 1 menys 10, que el barranc del Posalet començava a inundar-se i que abans de les 6:20 de la vesprada ja va avisar que el pollo s'anava a desbordar. Per la seva banda, també en la crònica judicial de la dona, l'expresident de la Generalitat Carlos Mazón ha demanat personar-se en els tres procediments judicials que té oberts contra persones que el van amenaçar de mort. I la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies diuen que van a col·laborar, van a reforçar la seva col·laboració per a millorar la prevenció també davant d'inundacions. I un apunt més per a finalitzar, el president de Cambra València, José Vicente Morata, assegura que no existeixen evidències que puguen produir-se un desproveïment del carburant a Espanya, com està ocorrent amb el dièsel de França. Sí que reconeix que els preus de l'energia mantindran una alta inflació en els pròxims mesos, i ho ha fet en la programació este matí, en la presentació del programa, del Congrés Eurochambes 2026, que se celebrarà a València.
1: Doncs més actualitat aquesta vesprada a les 7:20. Continuarem a fer recerca de les principals notícies de l'actualitat i les analitzarem en la pròxima cita informativa. Gràcies, Amparo.
2: Gràcies a tu.
1: I fins ara, perquè nosaltres també continuem en Comunitat Valenciana en la Onda, saludant Andrea Gut. Bona vesprada,
3: Què tal,
1: Andrea?
3: Bona vesprada.
1: Perquè avui volem parlar d'un problema que cada vegada preocupa més, que és l'ús de la intel·ligència artificial i de la manipulació digital per a suplantar la identitat de persones. Però en aquest cas el problema va més enllà i és que afecta directament a la salut física de les persones.
3: Sí, perquè el

0: dijous. La setmana ja comença a pesar una miqueta, però nosaltres tenim una manera infal·lible de fer-la més lleugera, parlar de música, de concerts i sobretot de tot el que està a punt de passar. I és que avui volem passar el focus en un dels esdeveniments que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música en directe a la Comunitat Valenciana. Company Javi Mendigatxa, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña. I és que una setmana més parlem de bona música en directe, i és que els dies 2 i 3 d'octubre arriba a València, a la Marina, el que podríem dir és l'últim festival de la temporada de la nostra comunitat, el Love to Rock. Un cartel de luxe amb Lori Meyers, Ivan Ferreiro, La Moda, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente i moltíssims més. Així que, si et sembla, parlem amb un dels organitzadors del festival, que és Sergi Almiñana, per a saber tot el que estan preparant per als dies 2 i 3 d'octubre. Sergi, bona vesprada. Vinga. Benvingut a Onda Cero.
0: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada. Gràcies per estar ahí. Gràcies.
1: Suposo que ja con quasi tot preparat, no? Disposat per a que comenci el festival, encara que hi ha una setmana per davant.
2: Sí, bueno, ja estem la setmana que ve, pues ja comencem a muntar tot el recinte, perquè bueno, és un festival que té tres escenaris i bueno, n'hi ha moltes coses que muntar en l'espai.
0: Uh-huh. Estem a les portes d'aquesta nova edició. Les setmanes prèvies sabem que són de molt de treball, hi ha un poc de nervi, no? De saber que tot va eixir bé aquests 2 i 3 d'octubre en la Marina de València. Un lloc, Sergi, podem dir, molt privilegiat per acollir un festival que ara, no sé, els oients, però apeteix moltíssim en una tardor ja encetada en la que tenim molt bon horatge. Com està tot disposat per a poder gaudir-lo?
2: Bueno, jo crec que la previsió és molt bona, que va, en principi, tot lo que la previsió que tenim és que va fer molt bon horatge, o sigui que això ja és important, perquè bueno, estem en la Marina, no? En la Marina de València, pues, que és un espai que està al costat de la mar, bueno, que d'alguna manera és un lloc especial, no? Estem en esa porta oberta a la mar de la ciutat. I bueno, el recinte lo que volem en el festival és que la gent tinga moltes experiències en el recinte, no? O sigui,

0: Scorsese és el més important, és la, diguem, la referència del festival, però també pues, tenim espais per a la gastronomia, perquè convidem també a diferències de la ciutat per a que cuinen durant aquests dies en el festival. També tenim un espai per a totes les xiquets i xiquetes que vinguen al festival, en activitats, en tallers i en moltes coses. I també tenim moltes zones d'experiència per a veure els concerts des de diferents punts de vista, no? I, bueno, pues, hi ha moments molt especials en el festival, pues, bueno, perquè comencem el divendres tot el dia, bueno, vespre a nit, després el dissabte tot el dia, bueno, i bueno, pues, hi ha una part del festival que és molt diurno, no? Molt de dia, i una part del festival que també és de nit, no? O sea que esa experiencia también es interesante vivirla, ¿no?
1: Uh-huh. Yo he anomenat uns quants dels grups que hi haurà a l'edició de Love to Rock d'enguany, però hi ha molts més, no? Què més cosetes interessants podem trobar dins de la programació de Love to Rock musicalment parlant?
0: Bueno, nosaltres apostem cada any per dos coses, no? Per evidentment tenim estos artistes més referents, no? Com pot ser en White, Rory Mayer, Iván Ferreiro, Cariño, La Moda, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente, De Pedro. Són artistes importants que són un poc el cap de cartell del festival, però també apostem molt per les bandes emergents o les bandes que comencen a despuntar en el circuit musical a nivell estatal i a nivell local, no? Per exemple, pues, en guany tenim un grup que ara mateix també és un grup que està creixent molt, que és Mala Gestió, o per exemple Fatal també, que és una banda valenciana que també és important ara en el circuit, Los Puñales de Martín, Niños Bravos, Parque Sur, Los Invaders, Vera Fauna, Grande Amore. O sea, lo que volem és que el públic també puga descobrir bandes que igual no coneix o que no les ha vist tant en directe, però en un entorn d'un festival, en unes condicions tècniques potents, en un escenari potent, en una producció potent. Mm. Mm.
1: Parlaves de tres escenaris, que ens poden trobar dins de cadascun d'aquests espais?
0: Pues bueno, tenim l'escenari principal, que se, diguem, toquen les bandes més rellevants del festival, però també està a la part de la Pèrgola, que és un altre escenari que tenim, que ahí combinem la música electrònica i artistes també, i bandes, durant tot el dia també. I després tenim el que enguany no ha obert un tercer escenari, que és l'escenari de la zona gastro. Diguem escenari gastro perquè està on tenim tota la zona gastronòmica, que per a Love to Roll la zona gastronòmica del festival és un espai important, on passen moltes coses, no? Tenim una cuina oberta on van a cuinar més de 5 o 6 chefs de restaurants de la ciutat de València i de pobles també de l'entorn de la ciutat de València. I, bueno, i ahí se crea un circuit on la gent pot anar a veure un concert en l'escenari principal o pot anar a veure un concert en la Pèrgola o en l'escenari gastro, no? O sea, hi ha com una possibilitat de poder estar en diferents llocs del festival durant el dia, no? Uh-huh.
1: Estaves parlant de la zona gastro, què poden trobar? Des quina oferta hi ha a la zona gastro? Perquè això també és important, eh?
0: Sí, bueno, l'objectiu que tenim en esta zona és que la gent puga menjar una oferta de qualitat dins del festival, no? Per a fer això, pues, lo que mos hem coordinat en cada any, triem, diguem, a diferents chefs de la ciutat, que estan treballant en restaurants importants de la ciutat de València i d'alguns pobles del voltant, i fem una configuració i una oferta gastronòmica en estos chefs, no? Germán Carrizo, que és el nostre comissari, diguem, del festival a nivell gastronòmic, que és pues, un chef molt important vinculat al restaurant Firro de València, pues cada any proposa a diferents chefs que estan en la ciutat pues, que participen, no? I bueno, és una manera de que estos chefs isquen de les seues cuines en els restaurants i s'enfronten a fer una oferta gastronòmica per a un públic d'un festival, no? I és una cosa molt, molt original i sobretot que crea una experiència gastronòmica en el festival important. O sea, no vas només a menjar-te a un festival un hot dog, una hamburguesa, que sí, també, però que vas a provar diferents tapes que se'ls van a oferir durant tot el festi, no? Entonces, en guany tenim, a part de Germán Carrizo, del restaurant Fierro, tenim a Raquel Cernicharo, del restaurant Carac, Rafa Morales, del restaurant Sencillo, Ismael Cano, que és de Mallar Brasas, que és una de les

0: de les empreses gastronòmiques més importants relacionades en la cuina de brases, no? Cuinat en brases i en foc. Àlex Vidal, que és del restaurant Origen, que és de Carcaixent. Diego Lasso, que és del restaurant Momichi Atelier, que és la primera volta que també convidem un restaurant de cuina japonesa al festival, i qué Roger Julián del restaurante Simposio. Uh-huh. Estos sis chefs pues van a generar una oferta gastronómica en el festival durante los dos días que va a durar el festival. Entonces, bueno, lo interesante es que el público del festival, a banda de bores concerts, pues pueden anar, probar les diferents tapes que anem a oferir i tindre una experiència gastronòmica de primer nivell des d'un evento musical, no?
1: Exacte, sí, perquè el que es viu en el Love to Rock és, no només és la bona música que tenim a la Marina, que també, sinó el Love to Food, com m'heu catalogat, no?, un poc aquesta part més gastronòmica, i no ens podem oblidar de que parlem d'un festival que és una pura experiència, inclús per a tots els públics. Hi ha moltes famílies que acudixen. El Love to Kids, aquesta part en la que el festival engloba també les famílies, que podrem gaudir si anem amb els més menuts?
0: Bueno, per una banda, pues que fomentar que vinguin els xiquets al festival, encara que vinguin els seus pares, i també tinguin el seu espai en mig del festi, no? Entonces, lo que fem és que durant els dos dies del festival pues tenim un espai en monitores, en activitats, i tot vinculat un poc a la cultura de la música, no? A la cultura rock, a la cultura pop, i lo que fem és, pues, fem tallers de samarretes, fem pues de maquillatge, també tenim un xicotet escenari on les xiques poden també com actuar, no? Fer un playback. Actuen també bandes dins del festival, actuen bandes de músics més adolescents, no? Dins de l'espai Love to Kids. Bueno, tot és una idea per a generar una oferta per a ells i que d'alguna manera pues tinguin el seu espai en el festival i les seues activitats, i els pares també puguen vindre més nanos i no se puguen divertir, els pares també, no? O sea, és una manera de buscar una combinació on tot el tipus de públic que vinguin al festival tinguin el seu espai i les seues activitats.
2: I Love to Rock també té la seva vessant solidària en Acid Down, veritat, Sergi?
0: Sí, bueno, col·laborem en Acid Down fa ja diverses edicions i bueno, és una manera també d'implicar-vos socialment. I ells també, molta gent de l'associació venen al festival, acudixen, també hi ha alguna persona, també tenim en guany DJ Teo, que és sí. un xic que també forma part de l'associació Acid Down i que vindrà també a actuar en el festival. Uh-huh. O sigui, és la nostra contribució, però també sobretot perquè aquesta gent, no?, de l'associació puga també vindre al festival i participar, no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Parlem d'horaris. A quina hora comença tot? Els horaris del divendres, del dissabte?
0: Bueno, este dijous anem a treure els horaris ja detallats de totes les actuacions. Ja ho tenim previst. Però, bueno, bàsicament, el divendres obrim portes sobre les 5 de la vesprada i a partir de les 6 ja comencen les actuacions fins a la 1:30 del matí, més o menys. I després el dissabte sí que és tot el dia, i el que fem és un matinal. Obrim portes a les 10:30 del matí i ja fem la primera part de la programació com una programació de matinal fins a les 3:30, i després ja obrim tots els escenaris a partir d'aquesta hora per a fer tota la programació que ens queda fins a també a la nit, no? Fins a la 1:30 o més o menys. Entonces, bueno,
1: hi ha
0: dos jornades, una més de vespre a nit i una tot el dia, que si te vols vindre tot el dia i tens energia, pues pots estar tot el dia en el festi fins a la nit.
2: Sí que hi ha ganes, perquè és el tancament de la temporada de festival, després ja la cosa es posarà malament per estar a l'aire lliure de gaudir de bona música. Moltes ganes de gaudir de Love to Rock, Sergi, i moltíssimes gràcies per contar-nos tot el que heu preparat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
1: Gràcies, una abraçada. Adéu.
2: Doncs convidem, no? Jo crec, Begoña, a tots els oients de la nostra comunitat a gaudir de l'últim festival de la temporada, el Love to Rock, a València, dies 2 i 3 d'octubre. Jo no sé si està bé dir això, però a més, en la part bona de la Marina, perquè és la que arribes fàcil, perquè no tens que estar mitja hora caminant.
1: Exacte. En la part bona de la Marina, podem dir-ho així. En la millor part de la Marina, i a més, amb aquestes vistes i de més en l'emplaçament, és immillorable. En un festival que ja és tota una experiència, sense cap tipus de dubte, per tot el que ens ha contat Sergio,

amb Lori Meyers sonant de fons, ja saben, actuaran al Love to Rock el 2 i 3 d'octubre. Ens acomiadem avui en Comunitat Valenciana en La Onda, desitjant-los que tinguin molt bona vesprada i desitjant-los també que continuen escoltant molta ràdio així a Onda Cero, perquè això no para. I nosaltres tornem demà divendres a les 2:30 per a contar-los més de tot allò que passa així a la Comunitat Valenciana. Ens centrarem en gastronomia i en tot allò que podem fer de cara al cap de setmana que tenim per davant. Que tinguem bona vesprada. Adéu.

0: Històries amb accent de poble menut.
1: A l'interior de Castelló, a Vall d'Almonacid, una jove de 23 anys està intentant canviar la manera com entenem el món rural. Es diu Paula Lorente i la seva aposta és clara: recuperar el pastoreig per adaptar-lo al present. Lluny de la imatge tradicional, el seu projecte proposa convertir aquesta activitat en una professió digna, estable i en futur, capaç d'atraure noves generacions i combatre el despoblament.
2: Antes que ser emprendedora he sido ganadera y al final pues es una profesión que yo por dentro, que le tengo muchísima pasión y bueno, ojalá el roño pueda llegar pronto porque creo que hace mucha falta y bueno, por lo menos a la gente del territorio seguro que nos hace muy felices poder devolvérselo.
1: La iniciativa partís d'una idea innovadora, crear un ramat municipal de cabres auto.

0: Prada i del desbordament del barranc de Polló a les 6:20, és a dir, 2 hores abans de l'alerta als mòbils. A Riba Roja ha afirmat Raga que eren d'autogestionar-se.
1: A partir de les 7 comencem a recomanar a tot el món que no isca i que puja dalt. I al principi, a les 3, enviem a les empreses pegades al barranc de Polló que reduixin l'activitat perquè això no pinta bé i hi ha grans problemes de mobilitat. I a les 3:30 o 4, diguem que baix del nostre punt de vista, haurien d'abandonar el treball.
0: La nostra crònica diària de la reconstrucció deixa finalment entesa, acord entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, després de setmanes des del passat mes d'agost de creuament d'acusacions, de creuament de missatges, finalment amb dues entitats reforçaran la seva col·laboració per a millorar la prevenció davant inundacions i garantir així que els municipis disposen de més informació i eines davant d'episodis de pluges intenses, sobretot, clar, ara que ve la tardor, Amparo Piqueres.
2: La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Paqui Bartual, ha traslladat la preocupació d'alcaldes i alcaldesses per l'estat de rius, barrancs i llits, especialment en localitats afectades per la Dana. Per part seu, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ha dit que impulsaran unes jornades informatives i una major coordinació per a millorar la seguretat. Els escoltem.
3: Hemos hablado de los sistemas de alerta. Queremos ese informe el que nos garantice que funcionan correctamente en todos los sitios donde están ubicados, por si en un futuro viniesen inundaciones, podamos tener una anticipación a aquello que nos puede venir.
4: Ofrecer a los ayuntamientos herramientas prácticas para que ayuden a la gestión de episodios, de lluvias, todo con intención de mejorar la gestión del riesgo de inundación.
2: La Confederació Hidrogràfica del Xúquer inverteix uns 10 milions d'euros a l'any en manteniment i restauració fluvial.
0: I l'Associació Valenciana d'Agricultors reclama per la seva banda que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària a l'hora de precisament de minimitzar l'impacte de les inundacions. Núria Moreno.
5: Diuen des de Basatge que hi ha evidència científica i experiències prèvies que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara, per exemple, la presa de Forata durant la Dana, en la regulació, laminació, emmagatzematge i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'aigües i expropiacions de Basatge.
6: La ejecució de les obres hidràuliques devia ser los cimientos d'esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
5: Des d'ABA també troben a faltar que el projecte legislatiu del govern no contemple un mecanisme específic per a compensar els propietaris quan crescudes extraordinàries com la Dana suposen la pèrdua definitiva de superfície de les seues parcel·les.
0: 7:26, avui dijous ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, el iaio tirotejat diumenge al barri de l'Alquerieta de la capital de la Ribera Alta, després d'ixe enfrontament entre dos clans familiars. 4 cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia. Mentrestant, un nou incendi provocat en una casa dels detinguts pel tiroteig aviva clar la tensió allí a l'Alquerieta d'Alzira. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
7: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar 2 dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem 4 atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cabe recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
0: UNICEF ha presentat esta vesprada el seu informe Adolescència i benestar digital a la Comunitat Valenciana. És un estudi que deixa dades molt interessants. Marlene Perkins és la coordinadora d'UNICEF a la comunitat. Marlene, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
0: Dades com ara, Marlene, que els menuts valencians tenen el seu primer telèfon mòbil de mitjana als 10 anys d'edat. Quines serien les conclusions principals del vostre informe, Marlene?
8: Bé, doncs l'ús que fan els xiquets i xiquetes ja és inevitable, està ahí. Un de cada 10 dels xiquets i xiquetes l'utilitza més de 5 hores durant els dies lectius de la setmana, que és una xifra prou alta, que puja als 22,2% durant el cap de setmana. És una quantitat important de xiquets que està moltes hores davant del telèfon. I les xarxes que més utilitzen són WhatsApp, que la gent normalment no la considera una xarxa, però ho és, i YouTube. I després ja venen TikTok i Instagram.
0: Hi ha una xifra especialment cridanera, Marlene. Parleu de que el 6,5% dels i les joves, 6,5%, han desenvolupat ja fins i tot usos problemàtics a les xarxes socials, no?
8: Sí, aquesta és pot ser la xifra més relevant. També tenim que veure que això implica que n'hi ha molts més que no fan un ús problemàtic. Això sí, també tenim que recordar-ho. Sí. Però és cert que els que sí ho fan, un 34% es refereix a símptomes d'ansietat, i un 39% de depressió, i en canvi els xiquets que no fan un ús problemàtic es queden en percentatges com el 13% o el 12%. És a dir, hi ha una correlació molt gran entre indicadors d'estar malament al nivell mental i també inclús de violència filioparental en els xiquets i xiquetes que més utilitzen el mòbil i enganxats estan.
0: Trobem també, fins i tot en la vostra radiografia d'UNICEF, Marlene, trobem fins i tot qüestions, podríem dir, de caràcter sexual en matèria d'aquestes problemàtiques. Parleu de pornografia, parleu també d'assumptes relacionats amb les parelles digitals. Com és això?
8: Sí, és un altre tema prou alarmant, de l'accés, de l'edat mitjana d'accés a continguts pornogràfics en el mòbil és de 12 anys. És una edat molt temprana i un de cada 10 xiquets fa un ús habitual d'aquests espais on se té accés molt fàcil al contingut pornogràfic. Aleshores, això influeix prou en la visió que se té de la sexualitat a una edat molt, molt temprana. I a nivell de la violència digital entre parelles, també és un fenomen interessant. Un de cada tres diu que la seva parella fa un control prou violent de les amistats que té en xarxes, de l'ús que fa del telèfon o inclús una revisió del mateix.
0: I clar, davant, precisament davant tot aquest escenari, vosaltres també ho proposeu indicacions de com caldria actuar davant tota aquesta situació. Així que t'ho pregunto directament, Marlene, com caldria actuar davant esta situació? Què és el que suggeriu?
8: Bé, la primera cosa que cal que pensem és que els xiquets i les xiquetes no són els culpables, diguem-ne, de l'ús que fan. És un problema social general. Els mateixos adults estem utilitzant una tecnologia que no ha estat sempre en les nostres vides. Aleshores, n'hi ha recomanacions per a tota la societat. La primera és familiar. Sols un 44% de famílies posa límits o normes de l'ús que se fa del mòbil. Aleshores, tenim ahí quasi un 60% de famílies que igual no ho fan i aquesta educació, acompanyament, seria una de les mesures més eficients. I també s'estén la responsabilitat, no podem ser secs al voltant d'això, que és la responsabilitat de les empreses tecnològiques, que són les que creen aquesta tecnologia. La tecnologia està creada per a ser addictiva i per a enganxar. Aleshores, la primera mesura també és que les empreses tecnològiques prenguin responsabilitat per a que l'algoritme sigui segur per a la infància i, per tant, reduïsca tots aquests problemes.
0: Doncs és la radiografia que fa UNICEF a la Comunitat Valenciana. Hem parlat amb la seva coordinadora, que és Marlene Perkins. Gràcies, Marlene, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
8: Gràcies a vosaltres sempre.
0: La setmana que ve les Corts acolliran el debat de política general d'enguany i, tot i que només poden intervindre els partits polítics, diferents associacions, entitats i organitzacions valencianes estan començant ja a fer les seues propostes i, sobretot, reivindicacions. Entre elles, el Consell Valencià de la Joventut, que demana qüestions com ara una vivenda digna, una mobilitat sostenible, més valencià i diversitat o polítiques públiques de salut mental. Alexandra Boluda, la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, espera que els partits prenguin bona nota.
9: Demanem que l'accés a l'habitatge deixi de ser un negoci. Per altra banda, també reclamem polítiques d'ocupació que puguen permetre a les persones joves accedir a treballs estables i dignes. L'accés a l'habitatge, l'ocupació, la diversitat, l'ús de valencià, la salut mental, perquè volem que d'una vegada es parli de joventut i les seves necessitats al debat de política general.
0: I el sector cultural i de les arts escèniques valencianes s'ha manifestat avui a les portes del Teatre Principal de València pel tancament indefinit d'aquest espai després de conèixer un informe tècnic advertint de greus deficiències a la mateixa estructura de l'edifici. El Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians considera que la cultura està sent desnonada i recorda que el seu treball, el dels actors i les actrius, depèn d'espais culturals com este. Temps ja per als esports en esta vesprada de dijous. Ens els du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
10: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Per on comencem avui?
10: Per l'arribada del nou entrenador del València. Sí. Jornada maratoniana que arrencava ahir al voltant de les 6 de la vesprada, hora local. Des de Mèxic, hora local d'ací d'Espanya.
0: Sí, perquè venia de Mèxic.
10: Des de Mèxic.

0: Que ha arribat a les 5 i mitja del matí a Madrid, ha esperat una horeta, ha agafat un avió, ha arribat a València, només aterra ara les mitjans de comunicació, d'ahir a Paterna, presentació amb la gent de la ciutat esportiva, plantilla, primera sessió d'entrenament, ha canviat el dia lliure, ja no lliuren dissabte, i diumenge lliuren només diumenge, així que ha treballat 3 dies de forma consecutiva, ha fet la sessió d'entrenament i dinar amb el director general i amb el director esportiu del València en aquesta primera trobada presencial que han tingut des de la seva arribada. Això és el que ens deia Javier Aguirre, la seva arribada a l'aeroport.
1: Llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, la cantidad, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno. Algunos partidos me decían algo más. Y estos últimos partidos de Oscar fueron fantásticos. Me parece que esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Però bueno, és futbol.
0: Això és el que es deia Aguirre. Treballa també el Llevant avui i demà, intentant recuperar el tallón ja a Sotelo. En Castelló, l'alcaldessa ha anunciat la presentació del projecte de reforma per a l'entorn de l'estadi de Castalia. Omi Socut, què tal? Bona vesprada.
2: ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas tardes. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado hoy en Más de Uno Castellón que el proyecto de la manzana albinegra se presentará en octubre, lo que supone la inminente puesta en marcha de la remodelación del entorno del Estadio Municipal de Castalia.
0: Gracias, Omidia. Elche, el nombre propio es el de Germán Valera. Felipe Canals, buena vesprada.
3: Buena vesprada. El Elche ha realizado la tradicional ofrenda a la patrona, la Virgen de la Asunción. Le ha pedido éxitos deportivos y salud en este curso, en el que el objetivo va a ser un año más la permanencia en la máxima categoría. El presidente Joaquín Buitrago se ha mostrado optimista con la renovación de Germán Valera. El futbolista murciano cuenta con el interés de equipos champions como el Brujas o el Sporting de Portugal, pero la entidad franjiverde todavía confía en retenerle.
0: Gracias, Felipe. Última hora a la capital, a la cantina. David Esteve, buena vesprada.
4: Buena vesprada. Beto Compán ha alzado hoy la voz y ha protestado por los horarios que le están fijando al Hércules. Juega este sábado a las 4:30 frente al Águilas en el Rubial, pero sobre todo ha criticado el horario del próximo fin de semana frente al Jaén, que va a disputarse en el Rico Pérez a la 1:00 p.m.
0: Gràcies, David. L'últim hora que ens arriba des d'Alacant. Però abans d'acabar, vull donar-te un consell que donava en l'última temporada a Mallorca Javier Aguirre. Escolta, un consell.
1: Lejecitos, un consejo, no shots nunca, de uno en uno, no, despacito, el tequila es despacito y el limón es sal para turistas, el tequila es para nosotros, despacito, tómelo como coñac, como whisky, despacito y solo, háganme caso.
5: És dijous, encara és prompte. Demà divendres, bueno, pot ser que sí, però avui encara és prompte.
0: Saps el que passa? Que en Aguirre ens anem a divertir molt a sala de premsa. Sí, comunicativament és un fiera.
5: I no sé si ens divertirem esta pròxima nit perquè tenim convidat especial en Radio Estadio
0: a
5: Noche.
0: A partir de les 12 de la nit en directe, Braulio Vázquez, director esportiu del València en el Radio Estadio Noche amb Edu Pidal, tot l'equip d'esports d'esta casa, d'Onda Cero València, amb Alejandro Bermúdez, que vindrà també a eixa sessió en directe. No sé quantes feia que no parlava un director esportiu del València en una ràdio nacional i en directe, perquè els últims, evidentment, Corona no, i Ron Curley pues menys encara.
5: I serà divertit com Aguirre o...
0: Sí, no, Braulio.
5: Hi haurà bones notícies.
0: Sí, Braulio mola.
5: Vos sentirem. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, adéu.
5: Adéu. La tardor ha començat amb temperatures altíssimes a tot el territori. Avui, com a mostra, 35 graus de màxima a Requena o 33 al Racó d'Ademús i a Morella. I la cosa continuarà així en les pròximes jornades, també de cara al cap de setmana. Demà divendres esperem 36 graus a les hores centrals del dia a les comarques centrals i dissabte i diumenge, tot i que el termòmetre retrocedirà una miqueta, continuarà fent calor. Així està la Comunitat Valenciana a 24 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió a la brújula d'Onda Cero, així a la ràdio amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.
8: Solo hasta fin de mes en Nissan Almenar. Llévate tu nuevo

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Què tal? Bona vesprada. Siguin benvinguts a este espai que ens porta fins a les 9 de la nit per a repassar tota l'actualitat de l'esport valencià, que ve marcat, evidentment, per eixa arribada de Javier Aguirre, nou entrenador del València, amb ixe maratonià viatge que ha fet des de Mèxic ahir a les 6 de la vesprada, hora local ací en Espanya, agafava l'avió per a posar rumba a Madrid, aterrat al voltant de les 5 i mitja del matí. A les 9 estava a l'aeroport de Manises i a les 10 ha dirigit ja la seua primera sessió amb canvis, evidentment, perquè no lliurar l'equip el cap de setmana, treballarà en dissabte i és la principal novetat en clau esport a la comunitat valenciana amb eixa arribada de Javier Aguirre. Víctor Lluch, bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sí, el dia d'Aguirre a València ha començat ben pront. Este matí aterrava a l'aeroport de Manises cap a les 9 del matí i començava ja a parlar com a valencianista. Ho té molt clar, el València és un gegant adormit i sap que és una plantilla important i que no està per a estar en la part baixa de la classificació.
3: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque la liga, queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, si empezamos a trabajar. Sí, tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual, esperemos intentar, o intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho de los jugadores.
4: ¿Qué es lo que ya ha decidido para venir al equipo?
3: La institución, la historia. Llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que nos cueste, que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, la cantidad, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno.
5: Análisis sobre el equipo.
2: D'ací se n'ha anat a la ciutat esportiva de Paterna, on ha conegut els futbolistes i ha dirigit la primera sessió suau sobre la xespa de la ciutat esportiva, i d'ací se n'ha anat amb el director esportiu Brayo Vázquez a dinar. Ja està descansant i serà demà a partir de les 10 i mitja quan comence amb una sessió molt més exigent amb els futbolistes. Ha canviat per cert el pla de treball de la plantilla perquè tenien previst el cap de setmana de descans. Aguirre els ha posat entrenament el dissabte i sí que descansaran el diumenge. Té per davant dues setmanes i mitja per a fer una mini pretemporada i arribar en condicions a la represa del campionat, que serà davant el Racing de Santander al Sardinero. En l'àmbit esportiu, en compte que Witt ha treballat parcialment amb el grup Viacabí, que juntament amb Tàrrega podria ser una de les novetats en la tornada de l'equip a la competició. Per cert, aquesta nit serà protagonista en la sintonia d'Onda Cero, en Radio Estadio Noche, a Medu Pidal, el director esportiu del València, Braulio Vázquez, ens va atendre en directe des del camp de Mestalla. I en bàsquet, el València Bàsquet ja es troba a Turquia perquè demà arranca oficialment la temporada pel que fa a l'Euro Lliga. Juga el partit a les 7 de la vesprada a la pista del Besiktas.
1: Gràcies, Víctor. I a Castelló, l'alcaldessa ha anunciat la presentació del projecte de reforma de tot el que està al voltant de l'estadi de Castalia. Omid Sokut, bona vesprada.
6: ¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado en Más de Uno Castellón que el proyecto de la manzana albinegra se presentará en octubre, lo que supone la inminente puesta en marcha de la remodelación del entorno del Estadio Castalia. Begoña Carrasco.
7: Pues la manzana albinegra, nosotros tenemos ya el proyecto consensuado con el Club Deportivo Castellón, y si todo va bien, próximas fechas, en octubre espero, lo presentaremos. Y vamos a hacer esa manzana con el club y vamos a remodelar el entorno con los colores albinegros. Hasta ahí puedo leer, Marta, lo presentaremos en breve. Y también vamos a tener que adaptarnos al calendario deportivo del club. Entonces, no sé si la vamos a tener terminada, pero empezada seguro.
6: Por otra parte, los internacionales del Castellón arrancan su participación en la ventana internacional. Hoy juega el portero Amir Saipi con Kosovo, partido de...

0: Aquesta nit a les 11:30 estarem en directe amb el director esportiu del València, en Braulio Vázquez, que serà protagonista al Radio Estadio Noche, amb Edu Pidal i amb tot l'equip d'esports d'Onda Cero València, Víctor Lluc, Eduardo Esteve i servidor. Estarem pendents del nou director esportiu del València, avui ja amb l'entrenador treballant sobre la gespa de la ciutat esportiva de Paterna. Des del 2009 crec que no teníem protagonista del València en directe en un mitjà nacional, sobretot un director esportiu, perquè no ho va fer en el seu moment Corona i per suposat no ho ha fet Ron Gurley. I arribem a les 9 de la nit, es queden amb la brújula. Marta García Ayer, continuem en la ràdio.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.